0: desde Torino en Prato.
1: Hoy por hoy. Donde hicieron mis zapatos. Radio La Vall d'Uixó.
2: Última hora, viene otra ola.
3: ¿De calor?
2: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
3: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
4: Fonteta de Besols. Una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena. Perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva l'aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
5: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
6: Els gestos quotidians sumen també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
7: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
1: Cadena Ser. Hoy por hoy.

0: 12 y 38 minutos y en Hoy por Hoy Valencia nos preguntamos hoy pues cómo va a empezar y cómo será el curso escolar 26-27. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es recordar cómo acabó con una huelga indefinida histórica. Varios meses además llevaban ya mucho tiempo los sindicatos pidiendo sentarse a negociar. Las organizaciones sindicales finalmente cumplieron sus advertencias y el pasado 11 de mayo comenzaba una huelga indefinida histórica que se prolongó hasta el viernes 12 de junio, 24 días laborables. Prácticamente todos los días se sucedieron protestas, concentraciones y manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias. José Viblasco, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Jessica. Y sus reivindicaciones eran diversas, no únicamente un aumento del salario para compensar la pérdida del poder adquisitivo, sino también una mejora de las infraestructuras, reducción de la burocracia, bajada de las ratios, la sustitución de la actual ley de libertad educativa por otra, defendían que defendiera el valenciano, y también un aumento de las plantillas, reivindicaban. De esta manera lo explicaban unos profesores de Xàtiva.
2: No motius sobren, però per a nosaltres que som formació professional, el principal és la retallada d'hores de 30 a 25 hores, però les infraestructures continuen sent, no sé com dir-ho, potser denigrants, velles.
3: Per tant, la vaga indefinida fins que se solucioni.
4: Per les ràtios, per la inclusió, per muntonades de burocràcia que ens fan fer i per la llengua.
5: Som d'informàtica i estem treballant en material de la dècada passada.
6: En educació no es pot retallar. L'educació no és una despesa. L'educació és una inversió de futur.
1: Las primeras jornadas, Jessica, tuvieron un seguimiento histórico. Los sindicatos lo cifraron en un 90%, mientras que la Generalitat en un 50%. Lo cierto es que mientras avanzaban los días, la cifra de profesoras y profesores en paro fue disminuyendo, aunque si hubo una jornada multitudinaria, esa fue la del viernes 15 de mayo. Cuando las calles de Valencia fueron invadidas por una auténtica marea verde en la que fue una manifestación, como decíamos, histórica. La delegación del gobierno la cifró en 35.000 participantes. La cabecera, recordaremos, se unió a la cola de la protesta. Y al mismo tiempo, los sindicatos se sentaron a negociar con la Consellería de Educación, aunque desde el principio las posiciones estuvieron muy alejadas. El departamento que dirige Carmen Ortí insistió en reiteradas ocasiones en que buena parte de las reivindicaciones planteadas eran inviables para la Generalitat Valenciana. Finalmente, solo se alcanzó un acuerdo en materia retributiva con los sindicatos AMPE y CESIF. Hasta entonces había prevalecido la unidad sindical, pero la aceptación de esta subida salarial de unos 200 euros mensuales acabó provocando la ruptura de ese frente común. Escuchamos a José Seco y Marc Candela.
7: Creo que los radicalismos siempre son malos y lo que aquí hemos hecho ha sido conseguir una subida salarial de 200 euros que en ninguna comunidad autónoma se ha conseguido.
8: Juguen a dividir, que es el que están haciendo, obviamente complica... Complica y mol la voluntad, suposada voluntad que tenemos de llegar a un acuerdo.
1: Escuchábamos a José Seco del CESIF y Marc Candela, con el que más tarde hablaremos del STEP, el sindicato mayoritario. Y además, la consellera de Educación, Carmen Ortí, llegó a dejar caer que se trataba de una protesta política por parte de algunos sindicatos. La escuchamos, si te parece.
9: Y això ens fa sospitar d'una vaga amb un component polític gran y amb el rerefons de les eleccions sindicals de desembre.
1: Y tras esos 24 días laborables de paro, la huelga se interrumpió el 12 de junio, un mes de protestas, manifestaciones sin prácticamente ningún incidente, excepto uno que empañó toda una movilización histórica.
10: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
1: Hablo del fuerte empujón de un policía nacional a una profesora jubilada de 68 años a las puertas de la Consellería de Educación. La víctima, recordaremos, presentó una denuncia y el agente ha sido imputado, está siendo investigado. Así que este es un poco el resumen de ese mes histórico de reivindicaciones en la educación.
0: Bueno, pues José, muchísimas gracias por ese resumen.
1: A ti, Jessica.
0: Vamos a hablar ahora con Marc Candela, el portavoz del Sindicato de Treballadors del l'Ensenyament del País Valencià, el sindicat majoritari en la educació, està con nosotros en directo en Hoy por Hoy València. Marc, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies també per estar amb nosaltres. Anirem per parts, perquè són moltes les reivindicacions, ho hem repassat. No només estava el salari, que també estava damunt la taula, però recordem que no només era una de les reivindicacions, però així a grans trets, la consellera ha dit este cap de setmana en una entrevista que no baralla un altre inici de curs que no siga el normal, però Marc, serà normal este inici de curs?
11: A veure, precisament avui publicarem un calendari de mobilitzacions o unes propostes de mobilitzacions i la primera serà el 12 de setembre. El 12 de setembre, que és dissabte, ja estem planificant convocar manifestacions en les grans capitals del País Valencià i ho fem un dissabte també per a que pugui participar tota la comunitat educativa, no només el professorat, perquè de moment no estem en un marc de recuperar la vaga i per això anirem fent aquest tipus d'accions més a poc també i perquè el mes de setembre sempre és un mes també d'inici, no? I de començar, i també hi ha un 20-30% de la plantilla que canvia de centre, per tant, però bueno, la idea és començar el 12 amb aquestes manifestacions perquè la lluita continua, efectivament.
0: Marc, de moment dius que reprendre la vaga no està damunt la taula.
11: No, la idea era suspendre la vaga. Estem continuant negociant ara en juliol, però no estem avançant pràcticament en cap dels apartats o dels temes que queden pendents i també hem fet un procés d'assemblees i de consultes i de moment la idea és doncs això, el mes de setembre dedicar-lo a arrencar el curs reforçar les assemblees i que estan en pràcticament cada centre del País Valencià i a partir d'ahir anar també veient com respon la conselleria, a veure si mos sentem ja definitivament a tancar més acords i en qualsevol moment, quan el professorat també ens diga, podem reprendre aquesta vaga indefinida o qualsevol altre model de mobilització.
0: Sí, perquè damunt la taula teníeu també altres mesures, no? de pressió. De moment dius que ja s'anuncia el 12 de setembre i sa manifestació a les distintes ciutats del País Valencià, però quines altres mesures estan damunt la taula que es podien dur endavant a banda també d'aquesta vaga que de moment no reprendrà?
11: Sí, hi ha un poc de tot, vull dir, ja també, des de també que en cada comarca també se facin accions de qualsevol tipus, concentracions o qualsevol tipus de mobilització, també accions tipus, com ha passat estos dies o com està passant, d'anar als actes públics o manes polítics per a continuar manifestant que estem en lluita i que no hem aconseguit al 100% les nostres reivindicacions, i també altre tipus d'accions com és el compliment estricte de l'horari del professorat, perquè dediquem moltíssimes hores fora del nostre horari a acabar de preparar la faena o d'atendre les famílies o de qualsevol altre tipus d'activitat que ho fem moltes, i això molta gent no ho sap, que les fem fora del nostre horari. Per tant, també és una qüestió que ens estem plantejant de fer aquest tipus de... I n'hi ha moltes més, tenim una bateria de propostes... Sí. Que anirem fent públic segurament avui i que després ja s'hauran d'anar desenvolupant durant el curs. Uh-huh. Val?
0: Quan va començar la protesta hi havia una unitat sindical, ja ha recordat el nostre company Josebi que CESIF i AMP es van despenxar, no? I van acceptar ese acord salarial. Ara, en este nou curs i amb aquestes mesures, hi ha aquesta unitat sindical o aquests dos sindicats s'han quedat despenxats definitivament?
11: S'han quedat despenjats. De fet, CESIF, que era un dels sindicats que sí que va convocar la vaga indefinida, perquè AMPE no la va convocar, es va sumar, però no la va convocar, CESIF mateixa ja l'ha desconvocat, vull dir, per tant ja s'ha despenjat. I òbviament s'ha despenjat de qualsevol altre tipus de mobilització. Jo crec que pense que van firmar massa pronta, que s'haurien d'haver esperat una mica més, perquè el moviment encara estava en el carrer, la gent que ja sabeu també que van fer unes quantes consultes al professorat, en cap cas ha avalat aquest acord retributiu, i això ho sabien, amb PCSIF, i així tot van signar. Per tant, entenem que ho han fet d'esquenes a la voluntat del majoritari del professorat, i pense que, bueno, que pagaran les conseqüències, però bé, ja s'han despenjat, i per tant, quedem la resta de sindicats, sí, que estem ahí, i que a més són els majoritaris i per tant continuarem en la lluita.
0: Marc, el pregunte i s'acusació que heu rebut per part de conselleria en reiterades ocasions, fins i tot ara mateixa. També esta vaga té un component polític, mirant ja les eleccions autonòmiques de cara a l'any que ve o fins i tot les eleccions sindicals que estan abans?
11: No, a veure, si haguérem pensat en les eleccions, segurament ens haguérem esperat ara a setembre a començar la mobilització, perquè les eleccions autonòmiques són en maig i les eleccions sindicals són en desembre. A banda, aquesta mobilització continua la primera vaga que li van convocar a este govern del Partit Popular amb el suport de Vox, que és la del 24, la de maig del 24, en la qual, a banda dels temes que també estan reivindicant ara, hi havia era quan es va publicar l'esborrany de la llei, la mal anomenada llei de llibertat educativa, i en aquest moment ja van convocar aquesta vaga en maig del 24. Per tant, aquesta és una continuació. Han passat moltes coses enmig, vull dir, entre el 24 i el 26. En el 25 va passar lo de la retallada de plantilles, inclús incomplint autos del Tribunal Superior de Justícia per aplicar aquestes plantilles que havien retallat, que no les van aplicar al final. Vull dir que han passat moltes coses que va motivar que este curs també iniciarem aquesta mobilització, perquè a diferència del Botànic, que també se considera parlar molt d'això, este govern s'ha dedicat a retallar, a imposar aquesta llei que no volem, a fer el districte únic, que també l'únic que afavoreix és la concertada, etcètera, etcètera. Estan aplicant unes polítiques de desmantellament dels serveis públics i per això aquesta reacció tan forta també del professorat, perquè tot el món ho està veient.
0: Marc, va haver un acord quan la qüestió burocràtica, no? Però ara mateixa on estan els punts de desacord?
11: Bé, excepte la burocràcia, que sí que l'hem signat, la majoria sindical, la resta de temes nosaltres considerem que encara estan oberts. De fet, inclús el retributiu que està signat i que la consellera no vol reobrir-lo, però nosaltres estan tots els temes oberts, tant el de retributiu, el de ràtios, que demà anem a continuar negociant, el d'inclusió educativa, el de plantilles, el de formació professional, estan tota la resta de temes continuen oberts, i perquè no hem assolit els objectius que ens plantejàvem i tampoc compten amb l'aval de la majoria del professorat. Per tant, la nostra idea és això, continuar treballant per a tancar acords satisfactoris.
0: Des de conselleria insistís que aquest plantejament, per exemple, quan les ràtios és inassumible, impossible d'aconseguir.
11: Amb voluntat política es pot aconseguir tot. Vull dir, sabem que baixar les ràtios no és baixar les ràtios i ja està, sinó que has de garantir que hi ha suficients places públiques en el sistema educatiu com per a absorbir tota aquesta baixa de ràtios, i això significa infraestructures i significa plantilles també. Per tant, ja dic, amb voluntat es pot aconseguir. Ja el Botànic precisament el que va fer va ser també baixar les ràtios que el govern del PP estatal havia pujat de manera molt forta, no? I amb voluntat s'aconsegueixen les coses, vull dir, ahí estem.
0: Marc, una última qüestió. Deies que demà hi ha una reunió d'una mesa concretament convocada. Hi ha més reunions convocades abans del setembre?
11: Fins ara, ja fora de la... després de la vaga, o de la suspensió de la vaga, hem negociat infraestructures, hem negociat inclusió educativa, hem negociat plantilles, i demà negociem les ràtios. Val? Faltaria formació professional, i nosaltres, ja dic, volem reobrir el tema retributiu. Uh-huh. Ja dic, estem tenint pocs avanços, no sé què passarà si ens convocaran a més meses esta setmana que ve o inclús en agost, però hi estarem i continuarem apretant per a assolir aquestes millores. A partir d'allà veurem com respon la conselleria.
0: Bueno, pues, tant de bo tinguem notícia d'aquestes reunions i que avancen satisfactòriament pel bé de tots, no? I pel bé de l'educació pública. Marc Candela, portaveu de l'ESTE, gràcies per estar amb nosaltres en Hoy por Hoy València.
11: Gracias a vosotros, como siempre.
0: Adiós, buen día.
11: Adiós.
0: Tenemos ahora también comunicación en directo con Vicent Gumbau, que es el presidente de la Confederación de Familias, Gonzalo Anaya, porque, bueno, pues una parte importante, evidentemente, de la comunidad educativa son el alumnado y sus familias. Vicent, ¿qué tal?
12: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ara de seguida te pregunte per el tema de l'educació, però volia fer un incís precisament, crec que eres de la Vall d'Uixó, eres una de les persones confinades al poble per l'incendi, però a més amb familiars molt directes, no? D'un dels municipis també. No sé si confinats o desallotjats.
12: En principi la Vall està confinada, en algunes parts estan desallotjades, però jo, per sort, però d'alguna manera, estigué desplaçat a Moncofa. Tinc un sí. departament de platja de Moncofa i estic així. El meu pare i la meva mare sí que són de Vilavella, que sí, allí sí que hem sigut tota la població completament desallotjada. Uh-huh. I estem així tots intentant amoldar-nos un poc a la situació que tenim en aquest moment.
0: Suposo que l'esteu seguint amb moltíssima preocupació. T'agraïm que ens hagis d'esperar a parlar d'això, però no estàs en la millor situació, eh?
12: No, la veritat és que un dia fa un moment acaba de passar per allí i el paisatge és aterrador.
0: Clar. Bueno, Vicent, doncs t'agraïm que ens atengues només uns minuts, volem destorbar-te i després a allò també més important, però jo el volia preguntar des de la Confederació Gonzalo Naya com veieu i què espereu d'este inici de curs, que ja pel que sabem ja acabem de parlar amb Marc Candela, normal com la consellera no va ser.
12: Què esperem? Pues esperem, home, sobretot intentar, que va ser difícil i arrencar un inici de curs normal. Va ser molt difícil pel tema de les negociacions encara que estan en marxa. Ens agradaria començar un curs amb la normalitat, però no va poder ser. No va poder ser perquè a hores d'ara no es veu, com he dit, he pogut escoltar els últims minuts de Marc, que no n'hi ha una propa a ell. Si les dos parts no volen, ni conselleries tampoc, un poc reacció tindre una propa a ell.
0: Des de la Confederació doneu suport a les reivindicacions dels sindicats majoritaris?
12: Sempre ho hem fet, des del primer moment sempre ho hem fet. De fet, vam tenir una reunió en plena vaga en la consellera.
0: Sí.
12: Hem estat sempre en manifestacions, tant unitàries com provincials. Hem estat recolzant-nos en qualsevol moment, hem fet accions en cada centre que hem pogut.
0: Sí, la vaga és sens dubte la mesura, diguem, més dura, no? Hi ha hagut 24 dies laborables en què s'ha fet vaga a les escoles i instituts públics. Diu, de moment, Marc, que s'espera no reprendre en setembre, però sí algun altre tipus de mesures, no? Què és el que més vos preocupa des de la Confederació que es puga dur a terme d'aquestes reivindicacions?
12: Es preocupa tot, realment. Lo que sí que volem és tot lo que es demana, sobretot el tema d'infraestructures. Tenim unes infraestructures que estan abandonades pràcticament. Tenim ahí els nostres fills i filles en unes estructures, en molts casos, que estan caent-se, no tenen ninguna classe de manteniment. A part del tema que hem parlat sempre i portem molt de temps ficant pressió, el tema de les climatitzacions de les aules,
0: sí.
12: Tant per a hivern com per a calor, perquè n'hi ha escoles que tenen unes calderes de fa 50 anys. Això no es pot tolerar. I ara en estiu el que es pot és tindre 35 graus dins d'una mateixa aula.
0: De fet, recentment fa només uns dies anunciava ese pla per a la climatització, ho diré, dels centres educatius fins que se facin aquestes inversions més a llarg termini, però vaja, s'anunciava fa com un parell de setmanes a les portes ja pràcticament a un mes i mig de l'inici de les classes. S'arribarà a temps, cregueu vosaltres?
12: Si parlem del tema de climatització, no?
0: Sí.
12: Aquesta última part sense tocar el educlima que diuen ells, vale, que vindrà en un futur, perquè els 7 milions estos que han repartit, que no saben com els han repartit als centres educatius, no fan res en aquestes coses. Una classe, una escola en 5.000 euros no pot fer absolutament res. Anar a lo més bàsic, que són ventiladors o són aparells d'aire acondicionats portàtils, no fa res això en una aula.
0: Ventiladors amb les temperatures que tenim, clar, perdó, disculpa, continua, Vicent.
12: A més, tampoc posar, per exemple, un aire condicionat portàtil en cada aula sense saber com està la instal·lació elèctrica, perquè és un gran perill, perquè podem, mal a mi, arribar a cremar la instal·lació. Nosaltres no som experts, s'ha de fer un estudi centre per centre.
0: Doncs ens quedem ja sense pràcticament temps. Vicent, agraïm que ens hagis atès la telefonada, donada la situació més personal en la que estàs ara mateixa, com ha afectat també per això els incendis. Tant de bo ens puguem donar bones notícies al respecte de l'evolució de les flames. Gràcies per estar amb nosaltres i estarem pendents també de tot el que decidiu des de la Confederació al respecte de totes aquestes mesures reivindicatives. Moltíssimes gràcies.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adéu, bon dia.
12: Adéu.

0: Dos i 17 minuts de la vesprada d'este difícil també dilluns 27 de juliol del 2026, difícil començament de setmana, però és una alegria poder compartir també per les zones de la ràdio informació, informació en directe. Ara de seguida repassarem el que ha anat oferint este matí amb la visita també del president del govern, de Pedro Sánchez. De seguida escoltem les declaracions que ha fet en la Vall, el que ha dit també el president de la Generalitat, per Tiorca, i el que ha dit l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños. No obstant, sí que m'agradaria poder ser saludar-la en directe, perquè la primera volta que parlem en directe després d'aquest fatídic migdia de dissabte passat, i crec que està per ahí a l'altre costat del telèfon. Alcaldessa de la Vall, Tania Baños, bon dia, bona vesprada.
1: Hola, Javi. Bona vesprada. Perdó, Javi. Hola, Vicent. Encara, encara tinc el telèfon de la ràdio antiga, però bueno, bon dia, Vicent.
0: Què tal? Com va? Que dia són uns dies molt complicats. Ara de seguida t'escoltarem per no fer-te-ho repetir, i ho tenim preparat, però sí que volia que en directe i en estos moments aquí, i afortunadament la gent es pot tornar a sentir en directe, simplement són les 2 de la vesprada, 18 minuts del dilluns 27 de juliol del 26. Què diu Tania Baños com a alcaldessa?
1: Bueno, jo crec que primer minuto resultado, no, de la situació, que és els barris confinats, que és els barris també desallotjats des del dissabte de vesprada. Enviar un missatge de tranquil·litat, agraïment a tota la gent que ha fet les coses com pertoca, que han sigut la gran majoria de la ciutat, i bueno, i jo crec que s'han pres les decisions en moments realment molt complexos, que han permès que se salven vides. Afortunadament, Vicent, avui la notícia no és que tenim algun mort, sinó tot el contrari, i que s'ha posat i s'ha salvaguardat la vida de la gent, no? El dissabte de nit va haver un moment catastròfic, un moment terrible, que ho van passar realment mal, però afortunadament, gràcies als treballs de la UME, de tota l'emergència, vam enviar allí a fer un front comú un front comú del foc contra la ciutat, i jo crec que vam aconseguir que el foc no entrarà a les vivendes dels ciutadans i ciutadanes de la Vall, i gràcies als esforços que se van posar allí per tal d'aconseguir-lo, no? Així que bueno, contenta per aquesta tasca i molt tranquil·la, no? Millor que contenta, tranquil·la per aquesta tasca que se va fer i que vam aconseguir. Així que bueno, ara mateix, Vicent, estem a l'espera de que a les 3:30 de la vesprada se celebre un nou CECOPI, perquè és cert, no, que la situació ara mateix és que no hi ha sensació de que el foc està a prop, és a dir, el foc està lluny de la Vall, i si no hi ha previsió de que puga girar el vent, la meteorologia ens acompanya en aquest aspecte i demés, pues espere que pronte els ciutadans i ciutadanes de la Vall puguen tornar a les seues vivendes i puguen retornar a aquesta seminormalitat, i dic semi perquè el foc no està ni molt menys controlat, no? Així que bueno, en aquestes estem, espero a les 3:30 poder tornar a donar novetats, perquè també és cert, com m'ha transmès la ciutadania, no? En aquestes últimes qüestions que se'ns ha traslladat per part de la direcció de l'emergència este matí, és que encara que el foc estiga lluny, pues bueno, hi ha una qüestió principal, que és la qualitat de l'aire, que s'ha de garantir també l'afecció a la ciutadania, no? Però també hi ha contradicció que m'està traslladant molta gent de la ciutat, i és que si se pot estar en un bar tranquil·lament prenent algo fresquet obertament, pues que la gent puga tornar a les seues vivendes, no? Però bueno, això és una qüestió que també ha de dirimir la direcció de l'emergència i que ens ha d'autoritzar ells a poder tornar. És a dir, jo no tinc la potestat ahí de poder autoritzar a que tornen les persones evacuades a les seues vivendes, sinó que ho ha de fer la pròpia Generalitat, no? I bueno, així li ho vas transmetre este matí al Consell d'Emergències, però que el que vull traslladar també és que les decisions que se prenen no se prenen perquè sí, sinó se prenen perquè s'ha de garantir la seguretat de la gent i en una visió molt més ampla de lo que puga passar a la Vall, no? Sinó que hi ha diversos municipis desallotjats i que s'ha de tindre esa visió també ampla de les decisions de per què es prenen o per què no.
0: Pues moltes gràcies, Tania Baños. Ara de seguida repassarem tots aquests números, totes aquestes xifres i coses, però molt ràpidament, per a tancar, que ha suposat la visita avui del president Pedro Sánchez, la ministra està, crec que des del mateix dia, el primer dia, des del dissabte, no?
1: Sí, mira, Vicent, jo estic molt contenta de la visita d'avui del president del govern, perquè ha vingut a anunciar que va ajudar-nos a eixir d'esta, no? Va ajudar-nos en ja la recuperació. Sí. Però sobretot el que estic molt contenta és que he vist junts al president del govern, al president de la Generalitat, a les dues institucions que han de col·laborar, una per apagar l'incendi i dos per a poder eixir d'esta més forts, no? Així que, bueno, que és el missatge que me vull quedar, que demà en el Ministeri, en el Consell de Ministres, s'aprovaran ja la declaració de zona afectada i, per tant, podrem entrar dins d'aquestes ajudes i transmetre a la ciutadania que anem a eixir d'esta, que anem a eixir més fort, segura, i que la ciutat de la Vall ha passat per moments complicats i difícils al llarg de tota la seva història i hem arribat fins ací. Així que ho anem a tornar a fer i ho anem a tornar a fer junts, no? I com tu dius, jo des del dissabte tenim ací el president de la Generalitat, el conseller d'Emergències, a la presidenta de la Diputació, tenim ací a la ministra de Ciència i Innovació, la valenciana Diana Morán, i tenim també a la delegada del govern. Així que la ciutat s'ha sentit molt acompanyada, jo m'he sentit molt acompanyada en les decisions que m'han anat prenent perquè els he tingut a ells, que ens han acompanyat en una situació excepcional que mai havíem viscut i crec que això ha de ser la dinàmica per tal de que la ciutat de la Vall torni a renaixer de les cendres.
0: Pues Tania Baños, alcaldessa de la Vall, 2 de la vesprada, 23 minuts. Gràcies i en un ratet tornem a veure novetats. Que vaja bé. Bon dia.
1: Gràcies, Vicent.
0: Pedro Sánchez, efectivament, ha sigut la persona, l'autoritat que s'incorporava també este matí en la Vall i dia això.
2: Sí que gràcies a los medios de comunicación, porque estamos viendo muchos bulos, mucha desinformación de que si los incendios son provocados para construir plantas fotovoltaicas, minas de litio, minas de tierras raras, que no se puede, en fin, limpiar el monte, o de que, bueno, pues sí, efectivamente pueden haber incendios provocados. Vamos a ver exactamente cuál es la investigación, como bien decía antes el presidente, al respecto, pero en todo caso lo que sí que es cierto es que la emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país.
0: Y tornaba a recordar la necesidad de un pacte de Estado que ya Ana Faulán ya va a intentar ficar damunt de la taula.
2: Por supuesto que tenemos que estar todos en la respuesta a los incendios, a esta emergencia climática. Pero tenemos que estar también, como ha dicho antes el presidente, en la recuperación y en la reconstrucción. El gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Por tanto, las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios. Por tanto, en la respuesta y en la recuperación-reconstrucción tenemos que cooperar y colaborar, pero también tenemos que hacerlo en la prevención. En septiembre del año pasado, como saben, lancé una propuesta a todas las administraciones, a todos los agentes sociales, también a las fuerzas políticas, de que tenemos que hacer caso a la ciencia y de que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada a el desafío que tenemos de la emergencia climática.
0: I ara escoltem-me al president de la Generalitat, Juanfran Pérez de Llorca. Recordem que durant la jornada d'avui dilluns, i salvo novetats després del CECOP i d'esta vesprada, treballen en el dispositiu 30 mitjans aeris secundaris per més de 400 efectius. Es mantenen desallotjats els municipis d'Ain, Alcúdia de Viol, Font de Guillà, Tales, Eslida, la Vilavella, Artana, Suera, Villamalur, Torralba, Llodar, Xóvar, Azuévar, Almedíjar, la pedania d'Artesa, de Onda, y así como urbanizaciones de Bechi y algunas zonas de la Vall d'Uixó, como ya saben. En total, 18 evacuaciones, de las cuales 16 son núcleos urbanos complejos y dos sectores de Bechi y la Vall. En la actualidad son más de 16.000 personas las que han sido evacuadas y 500 de ellas es troben ateses en espais habilitats en las poblaciones limítrofes d'Onda, Segorb, Nules y Moncofa. Presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
3: Es nuestro tercer día y se está haciendo un gran trabajo, muy bien coordinado entre todas las administraciones, y especialmente me quiero dirigir a los que están en la primera línea del fuego, bomberos, bomberos forestales, medios aéreos, protección civil, en fin, a todos. En general les quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que están realizando. Permítanme también que agradezca a los alcaldes de los pueblos